0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Montse Mínguez, defiende lo que considera transparencia del Ejecutivo de Sánchez respecto a lo acontecido en Ceuta. Mínguez advierte, además, de la simbiosis cada vez más evidente, dice, entre Partido Popular y Vox. Estos son algunos de los titulares que nos deja su intervención en el espacio Parlamento de Radio 5. Pero, Daniel González, hay más.
2: Sí, pero la mayoría, como dices y como cabía esperar, haciendo referencia a la crisis en Ceuta, los argumentos de Mínguez que se cimientan en esos dos puntos, por un lado ensalzar la transparencia con la que dice la portavoz socialista ha actuado el gobierno de España y por otro acusar al PP de acercarse cada vez más a Vox, apunta que los de Feijóo tienen su relato y no salen de ahí.
3: El señor Feijóo hemos conocido esta semana que ha mandado hasta un mensaje de WhatsApp a su comité de dirección para que no haya 30 voces diferentes una vez se han desclasificado los archivos. ¿Y por qué no quiere que haya 30 voces diferentes? Porque ellos quieren controlar su relato o su verdad.
2: Pero Ceuta no ha copado todos los titulares que deja la intervención de Montse Mínguez en el programa Parlamento de Radio 5, en la misma línea que el Ejecutivo apunta que las cuentas no llegarán antes del límite que marca la Constitución y llegarán, dice, cuando se tengan.
3: Cuando se tenga, ¿no? Yo creo que en cuanto se tengan los documentos, hemos tenido también un cambio en el Ministerio de Hacienda, ustedes también saben y los ciudadanos también saben, pues que el Parlamento es un Parlamento que representado por muchos grupos políticos y evidentemente cuando se tenga el documento preparado, yo estoy convencida que llegará aquí a las Cortes.
2: Y sobre otros asuntos, como el descalabro en el informe PISA, Mínguez dice que es necesario, como en otros temas, un pacto de Estado, pero añade, y tiene claro, la portavoz del PSOE en el Congreso no lo habrá.
0: Gracias, Dani. Y volvemos a Ceuta, porque allí hay unos 2.000 menores identificados y otros cerca de 1.000 todavía sin identificar. Respecto a las niñas, 5 de las 700 menores no acompañadas, según el dato del Ministerio de Infancia, vivirán en acogida desde este fin de semana en Navarra. En Almería, el alcalde de Lubrín, una población de unos 1.400 habitantes, Domingo Ramos, ha ofrecido acoger 20 de estos menores y ha hecho esta mañana, desde los micrófonos de Radio Nacional, un llamamiento al resto de comunidades para que arrimen el hombro en esta cuestión.
4: Estamos hablando de niños y niñas que están prácticamente en situaciones de abandono en esa ciudad y que yo creo que deberían de sentarse y aceptar esta propuesta del Gobierno de España y que las comunidades podrían aceptar que esto es un granito de arena, ¿no? Pero claro, muchos granitos de arena pues pueden hacer esa montaña que alivie un poco la carga monetaria, sobre todo de los menores.
0: Eso sí, las instalaciones que acogerían a estos menores dependen de la Junta de Andalucía, que todavía no ha dado respuesta. Y a esta hora, a las 9, comienza la movilización de los trabajadores de Airbus en huelga. Se concentran a las puertas de la fábrica de Getafe y después se trasladarán al centro de Madrid. Una protesta convocada por UGT, CGT y Útil, con la que reclaman mejoras laborales y sociales. Rosana Cuervo.
5: Sí, una marcha por la dignidad en el trabajo bajo el lema No se para, que se prolongará durante toda la mañana. A las 11:30 está prevista la llegada a la Plaza de Colón. Desde allí los manifestantes recorrerán el Paseo de la Castellana, pasarán frente al Ministerio de Industria y terminarán en la Plaza de Cuzco. Los sindicatos han previsto además autobuses desde distintos puntos de España para participar en la protesta. Una protesta que llega después de la mediación de Industria y que, donde se acercaron posturas y se alcanzó un principio de acuerdo con mejoras salariales y garantías de empleo, pero el conflicto sigue abierto. El pacto aún debe ser ratificado por la plantilla y además varios sindicatos lo consideran insuficiente.
0: Gracias, Rosana. Y este fin de semana se celebra el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Todo preparado para un espectáculo de gran impacto para la capital. En el recinto de IFEMA, Madrid, está Malena Álvarez. Buenos días, cuéntanos.
6: Buenos días, pues se podría decir que ya ha empezado la jornada en el circuito del Madrid. Hay algún que otro aficionado entrando al recinto y la que más vemos es la camiseta de Fernando Alonso. La organización espera que durante todo el fin de semana pasen por aquí alrededor de 350.000 amantes del motor para disfrutar de la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años. Aunque algunos critican la organización porque dicen que se ha intentado hacer muy rápido y no es lo que esperaban.
7: Y ayer, por ejemplo, el primer día, aparte de estar en el solitrón todo el día porque no hay ni una sombra, hay 4 food trucks para comer carísimas, una cerveza 7 pavos, 4,50 una Pepsi.
0: Muchas gracias, Malena. Esto es todo. Tienen más información siempre en esta sintonía y en rtve.es.
8: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Bon dia, són les 9 i 5 minuts. El govern balear està disposat a analitzar restriccions a la compra de segons habitatges a no residents si finalment Europa ho permet. La proposta de llei d'habitatge assequible que ha presentat la Comissió Europea aquesta setmana s'obre a estudiar aquest tipus de prohibicions que ara mateix no són compatibles amb la legislació comunitària. Tot d'una, vos contam tots els detalls a l'informatiu matí de cap de setmana d'aquest dissabte 12 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Coneguem abans la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 28 graus a Maó i a Formentera. Avui sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda a la illa de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarten precipitacions febles. Bufa vent fluix o moderat de tramuntana amb brises. És una informació d'AEMET.
9: Gràcies, una informació que completam amb les temperatures de la mateixa. Tenim 24 graus a Formentera, 23 a Eivissa, 22 a Maó i 21 a Palma. Ho dèiem en portada, el govern està disposat a analitzar restriccions a la compra de segons habitatges a no residents si, finalment, Europa ho permet. El projecte de llei d'habitatge assequible que ha presentat la Comissió Europea aquesta setmana s'obre a estudiar aquest tipus de prohibicions que ara mateix no són compatibles amb la legislació comunitària. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, remarca que si finalment és factible restringir la compra-venda, el govern estudiarà les possibles mesures i les aplicarà sense cap filtre ideològic.
11: Qualsevol mesura en matèria de facilitar accés a l'habitatge a la gent d'aquí que ens pugui permetre que sigui eficient i ens pugui permetre una millora, que ningú tingui cap dubte, l'aplicarem.
9: Felanitx va fer ahir un minut de silenci en record d'Anna Bàrbara, la veïnada d'uns 65 anys que va morir dimecres passat, presumptament ofegada durant la forta tromba d'aigua que va afectar el municipi. Escoltam la batlessa Catalina Soler.
12: M'hagués agradat més no haver de fer aquest tipus d'actes, però ja és el darrer acte, que havíem parlat amb la família. Res, agrair moltíssim al poble de Felanitx la seva solidaritat i les seves mostres de condol cap a tota aquesta família.
9: Algunes de les zones més afectades pel temporal de dimecres a la Serra de Tramuntana encara no han recuperat la normalitat. A nit, l'Ajuntament d'Esporles va informar d'una avaria provocada per un petit incendi a una posta d'electricitat que va tornar a deixar sense llum part del municipi, com la Taulera, Claraboia, Son Simonet o Son Cabaspre. A Banyalbufar, el nucli urbà ja ha recuperat el llum després de 30 hores a les fosques per mort de la instal·lació de grups electrògens. L'Ajuntament encara no ha fet una valoració dels danys, però assegura que són quantiosos i demanarà que el municipi sigui declarat zona catastròfica. Francesca Iuculano és la regidora de Medi Ambient.
13: En 2020 ja patimos un cap de fibló, un esclafit, i se hizo la petició i no se aceptó. Por lo tanto, lo intentaremos y esperemos que se tenga en cuenta.
9: A tot això, Endesa reunia ahir amb els principals representants polítics i empresarials d'Eivissa per analitzar els nombrosos incidents registrats aquest estiu relacionats amb el subministrament elèctric. La companyia els atribueix a l'estrès tèrmic i l'alta demanda i anuncia que invertirà 17 milions d'euros en actuacions a 77 punts arreu de l'illa en què s'han detectat deficiències. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, es mostra satisfet amb les explicacions d'Endesa i destaca que, com que es tracta de problemes en la xarxa de distribució, no serà necessari la construcció de grans infraestructures.
14: Parlant de més cable, o sigui, invertir en ampliar la xarxa de distribució i també fer tot un mallat de la xarxa en determinats punts, nodos d'interconnexió, per evitar que es produeixin aquestes interrupcions de subministre i en cas que es produeixin se puguen alimentar per una altra banda.
8: Ràdio 5, Tot Notícies.
9: El govern ha recorregut el trasllat a les Balears d'altres dos menors migrants procedents de Canàries i Melilla. L'executiu considera que les reubicacions no estan suficientment motivades i no responen a l'interès dels menors. En el recurs, l'advocacia de la comunitat qüestionarà el fet que no s'hagi plantejat la repatriació, tot i que mantenen el contacte amb la seva família. A més, el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha demanat al govern central que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana són els que el president Sánchez va fer públics al Congrés i ha retret a la delegació del govern la manca d'informació sobre les arribades de migrants.
15: tenim totes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I el que ens informen periòdicament no és cert. De fet, el delegat del govern intenta que el govern de les Illes Balears no conegués informació.
9: A tot això, a Formentera, el Consell Insular ha informat que dos menors tutelats i un professional del centre d'acollida han hagut de ser atesos a l'Hospital de l'Illa per contusions i ferides de caràcter lleu. Això després d'una baralla entre diversos joves. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació dels fets. I més coses. El govern mostra la seva total confiança en la gestió de la gerent de Son Espases, Cristina Granados, tot i el degoteig de dimissions entre els alts càrrecs de l'equip directiu de l'hospital. En el darrer any i mig se n'han anat una dotzena. La darrera, la directora d'infermeria, Núria Vallès, que dijous presentava la seva dimissió per motius personals. El portaveu del govern és Antoni Costa.
16: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General del Salut y del Govern de las Illes Balears. Poner en duda la gestión que la gerente de Son Espases ha hecho en el hospital, al menos el govern no lo va a hacer.
9: El PSOE també ha parlat de la gerent de Son Espases, però per exigir-ne la dimissió. Rosario Sánchez és la candidata socialista a les properes eleccions autonòmiques.
17: El que està passant avui a la Conselleria de Salut, a la gerent de Son Espases i amb aquest desgavell absolut de tot l'equip directiu que està jugant amb la salut de tots els que vivim a les Illes Balears.
9: Els autors del projecte guanyador per rehabilitar l'edifici de Gesa asseguren que no reduirà la zona verda de la façana marítima. Així ho va assegurar ahir l'arquitecte Antonio Cruz durant la presentació de l'avantprojecte.
18: La voluntat del projecte és conservar tota la superfície de zona verde i incluso ampliarla con esta que he mencionado. Ahora, si hay vecinos que han entendido que las zonas verdes se reducen, yo les rogaría que miren el proyecto.
9: Temps ara per la informació esportiva. Enric Mas continua líder a la classificació general de la Vuelta després de concloure l'etapa número 19. Manté 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. La victòria parcial ha estat per l'irlandès Eddy Dunbar, que ha superat Buitrago en els metres finals. El ciclista tanenc es mostra molt prudent.
19: Es verdad que está cerca, pero a la vez lejos. Queda una etapa muy dura, muy larga, y tenemos que ser conscientes de que puede pasar de todo.
9: El mallorquí afronta avui la vintena i penúltima etapa que va de la Calahorra fins al Collado de l'Alguacil. I en futbol sala, l'Illes Balears, Palma Futsal, debuta la Lliga amb una victòria a domicili per 2-4 davant el Cat Gas Energia. Els palmesans només van trigar 3 minuts a inaugurar el marcador amb un gol de Charuto i 2 minuts després Lucao marcava el segon. Els locals no es van rendir i es van posar 1-2. No va ser fins a les acaballes del partit que l'equip va poder sentenciar amb un 1-4 que els de Santa Coloma van maquillar amb un segon gol. L'entrenador Antonio Vadillo es mostra satisfet amb el debut, però ja assenyala aspectes a millorar.
20: Yo creo que hemos sido mejores, se nos ha puesto el partido muy pronto de cara. Creo que hemos estado defensivamente, hemos estado en general bien. Hemos tenido situaciones en las que hemos estado un poquito presos en el último pase, en la finalización, creo que en la primera parte nos hemos venido con más ventaja en el marcador. Y después la segunda parte sí que es verdad que no hemos tenido situaciones muy claras de llegada a área, pero precisamente porque en el último pase no hemos estado certeros, ¿no?
9: En bàsquet, la selecció espanyola d'Alba Torrents i Elena Puello s'enfrontarà als Estats Units en les semifinals del Mundial avui a les 8 del capvespre. I el Mallorca s'enfronta demà a Son Moix al Sabadell, un dels equips revelació en aquest començament de temporada. Ha acabat d'ascendir, però encara no ha perdut cap partit. Toni Lato és dubte per al partit. La seva entrada a la convocatòria dependrà de com es trobi avui i Arnau Puigmal i Alberto Moreno estaran en principi disponibles per jugar diumenge. Escoltar amb el tècnic mallorquinista Luis García.
21: Con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos y seguir mirando hacia adelante.
9: I avui a la cultura hem de parlar inevitablement de Rels B.
22: Mallorca!
9: Ja ho sentiu, més de 40.000 persones van assistir a nit al concert del cantant mallorquí més escoltat en l'actualitat. En el marc dels actes de la Diada de Mallorca, Rels B va oferir un concert gratuït al Parc de la Mar. Avui, l'artista Son Gotleu serà nomenat fill predilecte de Mallorca. Amb la música de Rels B, ho deixem per avui. Tornem amb tota la informació local a la 1:30.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Palma, Eivissa i Barcelona es manifestaran dia 20 de setembre contra Aena i els plans d'ampliació dels aeroports que denuncien pretén executar la companyia en contra, asseguren, dels interessos dels ciutadans. La protesta vol pressionar el govern central, que ha d'aprovar abans que acabi el mes l'anomenat DORA, el principal document de planificació dels aeroports, que preveu inversions de fins a 13.000 milions d'euros arreu de l'Estat els propers 4 anys. Avui és dissabte, 12 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Abans de començar el repàs a l'actualitat, coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les Illes Balears predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant aquesta tarda a la illa de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarta

0: Informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a Eivissa i a Palma i 27 a Formentera i a Maó. Ho dèiem en portada, 13 associacions convoquen a la ciutadania de Mallorca a manifestar-se el proper dia 20 de setembre contra el creixement de l'aeroport de Palma i la gestió eminentment mercantilista, diuen que en fa AENA. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport s'assuma així a dues convocatòries similars al mateix dia a Eivissa i a Barcelona. La triple convocatòria pretén pressionar el govern central, que té previst aprovar a finals de mes en el Consell de Ministres el nou document de regulació aeroportuària o DORA. Aquest pla, amb un pressupost de 13.000 milions d'euros, recull totes les actuacions a executar als aeròdroms espanyols entre 2027 i 2031 i, segons denuncia la plataforma, té previst incrementar de manera considerable el nombre de passatgers. Ho explica Pere Joan Femenia, portaveu de la plataforma.
1: Que portaran més turistes i més passatgers que mai. L'aeroport de Palma preveu incrementar en 2 milions els passatgers que hi ha actualment. I a Eivissa i Menorca també preveuen ampliar la capacitat agreujant la crisi provocada pel turisme que està sofrint, així com pujada de preus de l'habitatge i contaminació a nivell de crisi climàtica.
0: La plataforma denuncia la manca de transparència d'AENA en l'elaboració dels seus documents de planificació. És de nou Pere Joan Femenia.
1: Nosaltres denunciem la poca democràcia que hi ha i la poca participació en aquests plans d'ampliacions i remodelacions perquè no hi ha cap participació ciutadana i van contra els interessos generals de la societat de Mallorca i de les Balears ampliar els aeroports.
0: La concentració serà dia 20 de setembre a les 6 de l'hora baixa davant delegació del govern, però també hi haurà missatges contra el govern balear a qui se li exigirà que posi fi a la promoció turística de les illes. Una de les entitats convocants és Som Bonet Pulmó Verd. L'entitat veïnal critica que el govern doni el sus a la tramitació administrativa del parc fotovoltaic d'AENA als terrenys de l'entorn de l'aeròdrom de Som Bonet. Una decisió que, segons denuncien, contradiu el posicionament unànim del Parlament d'ocupar amb plaques solars aquest espai que, tot i ser propietat d'AENA, ha estat històricament per l'esbarjo dels veïns, un parc solar al qual s'hi oposa també de forma unànime l'Ajuntament de Marratxí, governat pel Partit Popular. El portaveu de l'associació veïnal afirma que presentaran al·legacions al projecte que va entrar en exposició pública aquest dijous. És Manel Gomàriz.
2: Veiem tots els representants públics de tot partits, fins i tot en el Senat, en posició de defensant la nostra lluita, llavors resulta que AENA està per damunt els nostres representants públics. És a dir, és una anomalia democràtica flagrant, perquè AENA és una entitat 51% públic. Però ja sabíem que AENA tornaria a investir, perquè des de Madrid per ells això és un os que té molta popa.
0: El projecte d'AENA presenta dos subcamps a cada part de la pista d'aterratge amb una extensió conjunta de gairebé 100.000 metres quadrats amb 3.600 plaques solars. I més coses, perquè 5 associacions de veïns demanen a l'Ajuntament de Palma una reforma de la normativa que regula els petits supermercats. Asseguren haver documentat la venda nocturna d'alcohol en alguns d'aquests establiments i molts serien reincidents. L'expedient que han remès a cort inclou 25 denúncies o mencions documentades sobre 8 establiments, algun dels quals apareix fins a 5 vegades. Els barris afectats són el Passeig Marítim, Pere Garau, el Terreno, Sallotja i el Born. Denuncien que aquests establiments fan proliferar els botellots i les conseqüents molèsties per als veïnats. Denuncien la inacció per part de Cort, que els ha obligat a contractar detectius privats per recopilar proves. Antonio Ruiz és el president de l'Associació de Veïns del Passeig Marítim.
3: Las asociaciones de vecinos tienen que pagar detectives, como ha hecho Pere Garau, como ha hecho Paseo Marítimo, como han hecho otros, para demostrar que esto pasa. Entonces, el problema es que la carga de la prueba nos la pasan a nosotros, cuando en realidad es tan evidente la inacción que hay en ese momento que debería el Ayuntamiento tomárselo en serio para hacer algo.
0: I encara a Palma també es queixen els veïns de S'Escorxador, que ahir capvespre van organitzar un sopar a la fresca a l'emblemàtic Centre Cívic i Cultural per protestar per la situació d'abandonament institucional que, segons denuncien, pateixen les instal·lacions. Manca de neteja, de manteniment als jardins i edificis que cauen perquè presenten deficiències estructurals amb murs apuntalats. És el que duen denunciant els veïnats des de fa anys. Joan Gomàriz és portaveu de Salem S'Escorxador.
4: Centre de Salut, que se troba amb problemes greus de manteniment, d'infraestructures, dotació de serveis, biblioteca municipal, ha quedat petit.

0: L'escorxador de compte amb naus grosses, importants, que estan buides, com el mercat de Sant Joan. Hi ha una altra nau també grossa que antes era un restaurant i està buida. I nosaltres el que demanam és un correcte manteniment de l'escorxador, que se revitalitzi, que es cuidi.
1: El Consell de Mallorca celebra avui, dia 12 de setembre, la Diada de Mallorca. El president Llorenç Calmés ha assistit a la representació de l'acte de coronació del rei Jaume II. Enguany es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització del seu fill com a rei, que va donar lloc al naixement de la corona de Mallorca. Tot seguit, Calmés, acompanyat per la presidenta Marga Proens i d'altres autoritats, han fet l'ofrena floral en el sepulcre de Jaume II a la catedral de Mallorca. Aquest capvespre, a partir de les 7, al Teatre Principal, acollirà la gala d'entrega dels Premis, Honors i Distincions 2026. Entre els guardons, el cantant mallorquí Rels B i l'actor nord-americà Michael Douglas seran reconeguts com a fills predilectes de Mallorca. I el Consell també organitza avui la pujada a lloc des de la part forana i assegura que espera més de 5.000 participants. Per garantir el bon desenvolupament de la caminada, la institució ha elaborat un pla de seguretat que implicarà la coordinació de 200 persones, caps de poble a cadascun dels 45 municipis que hi participen, serveis de carreteres, protecció civil, policies locals, cossos d'emergència, guàrdia civil, serveis sanitaris, llocs d'avituallament, un centre d'operacions a Inca i un altre a Lluc. I encara en clau municipal, el municipi de Costitx viu avui un relleu històric a la Batlia. Antoni Sala cedeix la vara de comandament 20 anys després d'assumir el càrrec. Joan Monar, tinent de Batla, serà el seu successor.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: 53 veïns de Son Cabaspre, al municipi d'Esporles, continuen sense llum per mort del temporal de dimecres. Segons assenyala Endesa, els desperfectes a l'accés a aquesta zona han impedit per ara instal·lar el grup electrogen que els podria donar subministrament provisional. Una seixantena d'operaris està fent feina des de dimecres sobre el terreny per recuperar la normalitat. I més coses, el Servei de Neteja del Litoral ha retirat més de 6,3 tones de residus durant el mes d'agost. Els plàstics representen més de la meitat del material recollit, gairebé 3,2 tones. La mitjana diària de recollida durant l'agost ha superat els 200 quilos de residus. Temps ara per la informació esportiva. Enric Mas es juga en aquests moments les possibilitats de guanyar la Vuelta en una de les etapes més dures de la prova. Són 187 quilòmetres amb més de 5.000 metres de desnivell i amb un final a un port, el Collado de l'Alguacil, que mai s'ha pujat en una prova professional. L'ardenenc manté 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. Ahir, en finalitzar l'etapa, es mostrava molt prudent.
3: Es verdad que está cerca, pero a la vez lejos. Queda una etapa muy dura, muy larga y tenemos que ser conscientes de que puede pasar de todo.
1: I en futbol sala, el Palma Futsal debuta a la Lliga amb una victòria a domicili per 2-4 davant el Catgas Energia Santa Coloma. Els palmesans només van trigar 3 minuts a inaugurar el marcador amb un gol de Charuto i 2 minuts després Lucao marcava el segon. Els locals, però, no es van rendir i es van posar 1-2. No va ser fins a les acaballes del partit que l'equip va poder sentenciar amb un 1-4 que els de Santa Coloma van maquillar amb un segon gol. L'entrenador Antonio Vadillo es mostra satisfet amb el debut, però ja assenyala aspectes a millorar.
4: Yo creo que hemos sido mejores, se nos ha puesto el partido muy pronto de cara. Creo que hemos estado defensivamente, hemos estado en líneas generales bien. Hemos tenido situaciones en las que hemos estado un poquito presos en el último pase. En la finalización, creo que en la primera parte nos hemos venido con más ventaja en el marcador. Y después la segunda parte, sí que es verdad que no hemos tenido situaciones muy claras de llegada a área, pero precisamente porque en el último pase no hemos estado certeros, ¿no?
1: En bàsquet, la selecció espanyola d'Alba Torrents i Elena Puello s'enfrontarà als Estats Units en les semifinals del Mundial avui a les 8 del capvespre. I el Mallorca s'enfronta demà a Somoja al Sabadell, un dels equips revelació en aquest començament de temporada, un equip que acaba d'ascendir de categoria però que encara no ha perdut cap partit. Toni Lato és dubte per al partit, la seva entrada a la convocatòria dependrà de com es trobi avui i Arnau Puigmal i Alberto Moreno estaran en principi disponibles per jugar demà. I avui a la cultura hem de parlar, inevitablement, de Rels B.
5: Mallorca!
1: Oye! Oye, Més de 40.000 persones van assistir a nit al concert del cantant mallorquí més escoltat en l'actualitat. En el marc dels actes de la Diada, Arrels B va oferir un concert gratuït al Parc de la Mà. Avui, l'artista de Son Gotleu serà nomenat, com dèiem, fill predilecte de Mallorca. Amb la música d'Arrels B ho deixem per avui. Tornem amb més informació local demà a les 9:05.